0: Madrid, Onda Cero.
1: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a la...
2: El curso escolar 2026-2027 contará en la Comunitat Valenciana amb 808.668 alumnes, la qual cosa suposa un descens respecte al curs passat. Hi haurà 83.921 docents que representen 385 professors més. La Conselleria d'Educació ha donat a conèixer este dilluns les principals dades del curs que començarà el dimecres 9 de setembre en infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional i finalitzarà el 18 de juny de 2027. Sàpiguen també que la secretària general del PSPE-PSOE a València i delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmat que València és el seu projecte personal i

0: de vida i serà el centre de totes les seues polítiques si arriba a ser alcaldessa de la ciutat després de les pròximes eleccions municipals. Ho ha afirmat este matí després de presentar en la seu de socialistes la seua candidatura a les primàries per a ser la candidata socialista a l'alcaldia de València en les eleccions locals de 2027. I l'aeroport de Castelló ha aconseguit a l'agost el millor resultat mensual de la seua trajectòria amb 52.337 passatgers, superant per primera vegada els 50.000 usuaris en un mes. A més, en 2027 reforçarà la seva connexió amb Balears, amb més vols a Palma i una nova ruta a Eivissa. I Osbeck reclama al govern un canvi de rumb en la gestió del programa de turisme social de l'Imserso i adverteix que diverses destinacions podrien plantejar-se abandonar el programa si continuen les pèrdues. La patronal hotelera denuncia així que el preu de la paga del Ministeri dels establiments està pràcticament congelada mentre l'IPC continua pujant i els costos hotelers han augmentat més d'un 30% en els últims anys.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Espai de rock. Molt més que música. Vols aprendre a tocar un instrument? O eres més de dibuixar? O tal vegada t'agrada més actuar? A què estàs esperant? No et dubtes. Espai de rock és el teu lloc. Un ateneu sociocultural amb formacions artístiques en diverses disciplines. La música moderna, el dibuix, el teatre i el circ són algunes especialitats que podràs trobar. Estem en Alzira, al carrer Verge de la Murta 44. Ens trobaràs en Instagram o en Facebook. No ho oblides, Espai de Rock.
2: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
3: Abrimos página deportiva a las 12:39. Vicent Cucarella, buenas tardes.
4: Hola, Lluís, bona vesprada.
3: Pascual García, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Molt bona vesprada.
3: Dos apuntes rápidos. La altera alcireña Alba Sánchez logra el oro en los Juegos del Mediterráneo. Felicidades, porque además consiguió dos nuevos récords de España. Pues nada, enhorabuena.
4: Felicitarla.
3: Y también en este caso Isabel Colomer, que hace historia en el ajedrez de La Ribera con el título de maestra candidata. La jugadora de la Escola de Escacs Ribera Baixa a la Agricultura de Sueca se convierte en la primera alumna titulada del centro en conseguir un título oficial de la Federación Internacional.
4: Muy bien.
3: Pues enhorabuena también.
4: Bueno.
3: ¿Y tenemos invitado?
4: Sí, parlo d'invitat y... Bueno. I en la calor que encara va fent, t'hi obliguen de xors a tot el futbol.
5: Ahir també voler la calor que feia dissabte a les 7:15 que jugava el castellonense també feia bona vesprada, no?
4: Miguel Ángel, bona vesprada, com estàs? Suposa que feliç perquè el primer jugat, primer guanyat, no?
6: Sí, sí, bona vesprada. Pues sí, la verdad que ni en les millors previsions a lo millor podia passar això, perquè al final també, pues, era debut en la primera de la història del castellonense en segon res.

0: En victorio, el primer gol, el marca un jugador local de la població.
1: No sé,
0: al final...
1: Molt bé tot, veig.
0: Tindràs... Va ser un dia molt positiu, la veritat.
1: Esto... Heu canviat el nom del camp, no? Ficat el nom del pare.
0: Sí. L'Ajuntament va tindre la iniciativa a final de l'any passat, quan vam acabar pràcticament, amb la notícia de que s'havia aprovat en l'Ajuntament el col·locar-li a l'estadi el nom és nom de Liceu Pla Ramírez. La veritat que sí. Molt agraïts i, de veritat, una cosa molt, molt emotiva per a la família.
1: I esteu fent també alguna cosa d'obra, no?
0: Sí, estan reformant-se. El que passa que el vestuari, claro, al final no havien començat en el temps que tocava, perquè les administracions porten, ja saben tots, els seus coses. Sí. Entonces, al final, pues, decidiren que passarà el primer partit i que es comença ara. Nosaltres ara pues, anem a utilitzar els vestuaris que són de la piscina, perquè la piscina se tanca, gastarem aquests vestuaris, mentre se fa la reforma dels actuals, s'està fent una gala nova, i bueno, s'estan fent algunes coses.
1: Clar, per jugar en aquesta categoria ja s'ha de tindre un poc d'empaque en el camp, que no vinguin i diguin això què és. Claro.
0: Sobretot, saps que ara, que jo pense quan a través de hi ha un grup de delegats i tal,
1: sí.
0: I jo a vegades el delegat meu me toco, que és Gavi, el Gavi, que ha estat va jugar en l'Olímpic,
1: sí,
0: el tingue delegat. Gavi, pues, és el delegat de l'equip, i en se me toco i me diu, este està demanant-me que si n'hi ha una caseta pel cos tècnic, per no sé què, dic, jo crec que la gent no sap on ve, m'entens o no? Vull dir,
1: claro.
0: Això és el que és, això és el que és, jo voldria tindre pa tots.
1: Eso es lo que hay y eso es lo que te doy.
0: Correcto, no puguem fer més, és el que n'hi ha, de
1: bueno,
0: la veritat que sí.
1: Així al meu costat tinc a Pasqual, que tu coneixes també massa.
0: I
1: encara està pegant vots de la victòria vostra del dissabte.
2: I jo pense que tot el poble també estava pegant vots en esta jornada tan històrica per la ficció i pel president de la seva junta directiva, que en la seva història del no han jugat mai en la segona federació. I en una victòria davant del CAP Múrcia per 2-1, això ho tindrà gravat el poble, el president i l'afició mentre visgué, no? Això va ser una vesprada del dissabte molt important, no? Miguel Aquel.
0: Estagueres aquí, Pasqual?
2: No.
0: Veure, el partit amunt és com es va desenvolupar, El partit
2: va ser
0: brutal, t'ho diré bé. No, per la primera part, nosaltres fórem molt superior a ells, una intensitat, però que va que estem parlant, estem competint con...
1: Ahir ja n'hi ha un nivell.
0: Home, és que estem parlant de jugar un club que té un pressupost de pràcticament 3 milions d'euros.
2: Sí.
0: El Lucam, vull dir-te, al final, és que i te parlen d'un jugador, el nou que estava en la segona part, Carrillo, i se venia de la primera divisió Xina, l'anterior estava en el Huesca, l'altre cedit de la Juventus, l'altre cedit del Deportivo de la Coruña, l'any passat va jugar 7 partits en el camp d'Argueta. Vull dir, però és que el partit va ser brutal a nivell d'intensitat, a nivell d'anar, la gent se'n va anar encantar, i Moratos també, per suport.
1: Home, clar.
0: La veritat que la primera part va ser molt més de Moratos, de la segona part sofrirem, però home, tinguem que sofrir.
2: És que tens que patir en aquesta categoria. No vaig estar, Miguel Ángel, però em vaig informar-me de tot el que va ocórrer en el partit. I una castellonense que va aixir a menjar-se el camp, el primer partit
1: si,
2: de lligar-se a casa.
1: Si ja sabrà les indres, s'ha net.
2: I en aquests partits no cregues tu que es pot jugar al mateix ritme els 90 minuts, i més en la climatologia que tenim actualment així en Espanya i en la Ribera, com que ja aixina i tot, l'equip no hi podem posar ninguna pega en aquest encontre.
0: Ninguna. I, bueno, la veritat, el que dius, un dia molt emotiu, molt tal, però, bueno, al final, pues, mos queden 3 punts menys per, a veure, salvar la categoria. Seria una locura ja, però, bueno, de moment mos queden 3 punts menys. Anem a seguir peleant i a veure què passa.
1: I el pròxim partit on aneu?
0: Bueno, anem a Poblense, a Mallorca.
1: Sí. Hòstia.
2: A Poblense.
0: A Mallorca.
1: Què, el ferri o en avió?
0: En avió. Anem
2: el barco ja no està mal.
0: Sí, el dissabte entrenen pel matí i després ja l'autobús es porta a l'aeroport i d'ahir pues, ja a Mallorca dormen allí,
1: sí.
0: I el Sant Demà de matí a les 12 juguem contra Sa Pobla.
1: I els partits contra els equips de l'isla, així s'han de jugar també diumenge a les 12 del matí obligat. També.
0: A veure, la idea nostra és jugar diumenge a les 12, 11 i mitja, 12, tot l'any. Sí, però sí. Que ara que sí que és de bé és que prengueren la decisió que mentre no canvia un poquet el temps, per exemple, el dia al Fiesta, que és el pròxim, encara també anem a jugar-lo dissabte a les 7 i quart de la vespre.
1: Sí.
0: Jo, per exemple, el míster nostre va estar ahir en la Nucía a les 11 i mitja i era, era brutal. Monatos, la veritat que feia calor el dissabte, però pas cara a la nit i pareix que em passa alguna cosa menys.
1: Sí.
0: Però, claro, pel matí ara és impossible. Entonces decidirem que hasta que canvi l'hora més o menys, doncs jugarem dissabte a aquestes hores i després sí que ja canviarem a diumenges de matí. Però hi ha una obligació de jugar contra
1: les Isles diumenge.
2: Sí.
0: Diumenge a les 12.
1: Sí.
2: Ara quan passa el mes de setembre ja veurem com està la situació, Miguel Ángel.
0: Com va, sí.
1: Bueno, pues Miguel Ángel, moltes gràcies que mos atengues una vega més, com sempre fas, i enhorabona per esta victòria i a lluitar para que... Sí. Si quan més pronto se tinguen els 40 punts per mantenir la categoria, pues millor que millor.
2: I esperen que la...
0: Vinguem a competir, a passejar, no, però vinguem a competir, sí. Al Guadalquivir, això segur.
2: Esperem que la pròxima que puguem parlar, Miguel Ángel, diem que el castellonense continuarà...
1: Va per bon camí
2: i porta camí de quedar-se en la categoria. Seria una cosa molt, molt interessant per a tots.
1: Moltes gràcies, Miguel Ángel.
2: Un abraç.
0: Gràcies per cuidar-me.
2: Adéu.
3: Bien, pues seguimos, 12:47.
1: Y la calor ahí, Luis.
3: Y la calor ahí, que no se va.
1: Además, digo, ¿en qué mes, en gana?
3: Bueno, pues vale. Aquí me quedaré todo el día trabajando.
2: Aniré.
1: Ahora puches en el coche si tienes aire acondicionado y digo, ¿para qué tengo que bajar? ¿Vas a pegar bolsas en el coche?
2: Yo digo, también que estoy así de alta.
1: Bueno,
2: pues entreme en el
1: fútbol. Pascual, yo me pensé que... Encara queda algo per ahí de la mà de Negreira a favor del Barcelona, perquè esto resulta que s'ha traguit tres partits ja 5 gols i un altre 10 gols a favor.
2: No, jo crec...
1: En què està Negreira per ahí?
2: Jo no ho sé. Però jo crec que el del València ahir haver anat el juvenil del Levante, sí. igual sí. Hubiera guanyat.
3: Igual l'Alberic. Jo crec que l'Alberic hubiera sacat mejor resultat
1: que
3: el València.
1: La mare que es va.
2: Bueno, 0-5 del Barça... Vaig sentir molta vergonya en aquest resultat. En aquest resultat vaig sentir vergonya en el València. I aquest resultat jo no... És que uno pot perdre, pot guanyar. Anem a veure.
1: Tenim nosaltres vergonya, però Peter Lim no té.
2: Aquest no té vergonya ni quan està sopant. I és així que a 0, perquè el Barcelona jugava en un rondo dins de l'àrea del València, i van ser poquets encara, Venen potser 3 o 4 més, o estic en el cas de Borlo.
1: Però és el que hi ha, Pasqual, és el que hi ha. És que ahí, a Corberà li se pot dir que si sap, que si no sap, però no n'hi ha més. A aquesta plantilla no n'hi ha més. Aquesta plantilla, igual que fica el que fica Hugo Duro, que no el fica, encara que Hugo Duro l'únic que ficava gols, i normalment no el fica, no està ficant-lo, ja era l'únic que ficava gols l'any passat.
2: Li pesa molt al València aquests partits, però molt, no aquests tots, perquè està en un equip molt descompensat. També faltava Guido en el centre del camp, que és un home que fa de
1: però que ven igual.
2: Quedem igual, uno soles no diu res.
1: Mira, ara van els primers, cap baix.
2: Ara,
1: a partir d'ahir parlarem.
2: Què? Això és una pedra que porten a la butxaca.
1: Que a partir d'ahir...
2: El resto de partits.
1: Pues, ara visiten el Sevilla.
2: Sí.
1: I el Sevilla està millor que l'any passat, estava, eh?
2: Però té millor entrenador que l'any passat.
1: El Sevilla està millor que estava l'any passat.
2: Eixe Luis García Plaza trau tot el que té que treure d'un jugador. Bé, pues, la derrota del València, l'empat del Levante en Màlaga, molt important.
1: Molt bé,
2: en un equip com el Màlaga.
1: Sumar fora de casa, important.
2: Tres partits que li va fer en casa, i un d'ahir, quatre en dos partits. El Villarreal que es va a trobar hoy, en un Deportiu de la Coruña, un recente ascendut.
1: ¿Cómo pot tindre el Deportiu de la Coruña que acaba de pujar millor plantilla, porque té millor plantilla que el València i el Getafe, i l'Alavés, i la Real, dos tenen millor plantilla?
2: Però, i ara digui una cosa, Vicent, el Deportiu de la Coruña no s'ha gastat diners. És que dius,
1: pràcticament, Aubameyang t'ha vingut de regalat.
2: Ha vingut també Casado, que és un centrocampista que anava per Estrella en el Barcelona, està cedit, sí. I el central Jiménez de l'Atlètic de Madrid, que està allí. De que tres jugadors de primera línia cedits.
1: Sí.
2: Bueno, però anem a... I 2-3, eh? 2-3. I Aubameyang, que marca el gol quan la té l'enxufa, sí. Ja nascut per marcar gols. I l'Elche, que jugarà esta nit a les 9:30 davant de la Real Societat, això és... en la primera divisió, i en la segon Castelló 2, Albacete 0, en aquest resultat, el Castelló és el líder de la segona divisió. El Denc 0, Mallorca 0.
1: Han destituït a Barragán.
2: Sí.
1: Ahir, quan s'acaba el partit, li diuen a Claudio Barragán, xicón, hasta sí, home, jo no m'ho explico, 4 partits, si té 2 punts, ha empatat 2 partits, n'ha perdut 2, però el quart partit el tiren ja d'entrenador.
2: Jo
1: puga ser que ve donat, perquè va canviar totalment la directiva de l'Elden, va canviar totalment. Sí. I ja se coneix que són ordens des que van entrar a la directiva. Però, vamos, quart partit. I
2: que no s'ha perdut tots. Que...
1: No s'ha perdut, que té 2 empats, bueno.
2: Tenim també el Villarreal B2, Algeciras 0, l'equip de David Albelda, que al començar de la temporada, l'Hércules d'Alacant, com sempre, Hércules 0, Atlético Madrileño 2.
1: Sí. Per contra el Murcia, per contra l'Atlético Madrileño.
2: I a la segona refa, tenim l'equip del Castellonense, Real Murcia 1, Orihuela 2, Castelló B1, Intercity 2, Castellonense 2, UCAM Murcia 1, Alcoyano 1, Cieza 1, el poble de Camacho. València Mestalla 1, Mallorca B1 i La Nucía 1, Poblense 0 i Llecano 1, Atlètic Balear 0 i Lorca 1, Angelicità 1. I ja tenim ja la tercera divisió a 0-0, Crevillent 1, Hércules d'Alacant B1, Torrevieja 2, Bunyol 2, Atxaneta 1.
1: Espera't un poquet, que crec que has comentat alguna cosa. Quin resultat tens tu ahir del Real Murcia?
2: Del Real Murcia no, he parlat d'UCAM Murcia. UCAM Murcia.
1: No, parlat de l'Hércules i després del Murcia. Un resultat?
2: Vam a veure. L'Hércules 0, l'Hércules 0, l'Atlético Madrileño 2. Real Murcia 1, Orihuela 2.
1: Pues no. Real Murcia 4, Teruel 0.
3: Pues casi lo acierta.
1: Me queda sorpresa a mí. Y Real Murcia 4, Teruel 0.
2: Es raro que me equivoqué. Ay, pues mira. Posiblemente me haya equivocado.
1: Pues el resultado es ese, para que no confundir a los oyentes, ¿no?
2: Sí, sí, sabemos.
3: Pero bueno, aterricemos en la comarca, si eso.
2: Y haremos la comarca de así. A 0-0, Crevillent 1, Hércules B1, Torrevieja 2, Bunyol 2, Atxaneta 1, Eudiem, Eldec B1, Torrellano 1, Club Deportiu Rada 2, on tenien 1931 1, Soneja 0, Villarreal C3, i Saguntino 2, Levante B1, i per acabar, la Vall d'Uxó 0, Utiel 0.
1: Recte, per qual.
2: I ara hi entrem en la Lliga Comunitat. Primer resultat d'esta Lliga i primera jornada, Alberic 1, Alacant Independent 0. Primera victòria.
1: Ahí està l'Alberic.
2: Del conjunt.
3: Vamos pa allá.
1: A veure quin dia m'has agarrat el telèfon al president d'Alberic.
3: Però existe o és virtual?
1: Jo què sé, vamos.
2: Que siga per Sky. Olímpic de 7 i 2, Gandia Club de Futbol 2, partit. Són els dos equips junts a Algira que tenen que estar.
1: Quatre golets.
2: El Benigànim, dicen que perdia 1-0 davant del Moradí. El Tàdeur, Calp 0, Santa Pola 2, Tavernes 0, l'entrenador que ho diguera ja, no sé si estiguera així Leo Tarín, que segur que va estar veient el partit, pues, sempre que el començar guanyant, el Tavern no ho va fer en aquesta jornada. El Benidorm que li guanyava el Xàbia 2-1, el Nobel d'Unió que li guanyava el Rayo i vence 1-0, i l'Alcira 1, Redovan 0. Han de parlar de lo que era la Unió Esportiva Alcira, primer partit que s'enfrontava en aquesta nova categoria, el conjunt del Sirenc davant del Renovant.

0: Y vamos con la agenda para contarles que tenemos fiestas en la Alcudia. Esta tarde, desde el Hort de Manús, inicio de la tradicional entrada de la Mare de Déu de Loreto. Y por la noche, en la Plaza Tinal Blanca, actuación de la Orquesta Tokio. En Carlet, fiestas también, concurso de arroz al forn, ahora a mediodía. Y esta noche, actuación Bombay, en la Plaza Mayor. Y en Sueca, también en fiestas, espectáculo musical, Armonía con Sandra Polop, de OT2, en la Plaza del Ayuntamiento. En lo que es el recinto festero, pues estará la Orquesta Platino y después Tot per l'aire con los disc-jockeys San Bernardino y Luis López. Y recordar que en Algemesí ya están en plenas fiestas, la Festa de la Mare de Déu de la Salud. Y bueno, pues tenemos esta noche la primera de las grandes procesiones. Recordamos la procesión de Les Promeses, que ya marca el inicio de lo que es toda la gran fiesta de hoy y mañana. Hoy se puede donar sangre en Carcaixent, en el Centro Integral de Mayores, y también en Cárcer, en el Centro de Salud, en ambos lugares, a partir de las 5.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Cullera te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
0: Fins al 13 de setembre, festes a Carlet. Revetles, actuacions, espectacles musicals, activitats infantils, competicions esportives, cavalcada de carrosses i comparses, rally humorístic, disfresses, mantó de Manila, tocats i barrets o la recuperada tradició del concurs de carrers engalanats. Fins al 13 de setembre, vine a les festes de Carlet. Regidoria de Festes, Ajuntament de Carlet. El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al col·le després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
3: Amb una mirada còmplice, del 10 al 20 de setembre torna el Mima Sueca. Estrenes absolutes, propostes nacionals i internacionals, més carrer, humor i emoció. Deixa't sorprendre i descobreix històries entre paraules, silencis, gestos i les emocions que ens connecten. Compartix la mirada i sigues còmplice d'una cosa única, efímera i especial. Tota la programació a mimsueca.com i xarxes socials. Ens basta una mirada per a entendre'ns. Del 10 al 20 t'esperem al MIM de Sueca, Ajuntament de Sueca.
4: ¿Buscas coche? En Spoticar Alcira lo tenemos claro. Somos líderes en vehículos de ocasión multimarca con un gran stock de seminuevos y kilómetro cero listos para ti. Tasamos y compramos tu coche al momento. Y además financiamos a tu medida para que estrenar coche sea más fácil que nunca. Ven a Spoticar Alcira en la Avenida dels Drets Humans frente a la Clínica Tecma. Y en Xàtiva, carretera Manuel Alcira. El coche que estás buscando te está esperando.
5: Si t'agrada el jazz, especialment les big band, viu la música un any més al festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a dival.es. Diputació de València.
6: Sueca, la terra de l'arròs. De l'11 al 13 de setembre, vine a Sueca, a Fira Arròs. Una fira típica on provar els arròs.

0: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
1: Más de uno Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Educació assegura que posarà en marxa totes les mesures este curs escolar, encara que siga sense acord amb els sindicats. Ho ha dit la consellera este matí en la presentació del nou curs que comença este dimecres i que començarà amb més de 800.000 alumnes en la nostra comunitat. És el tema de portada que ampliem junt a altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt. El control tècnic està. Isaac Sancho, comencem. La Conselleria d'Educació té uns objectius i els aplicarà, hi haja o no acord amb els sindicats. Ho ha dit avui la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en l'habitual roda de premsa d'inici de curs. Un curs que arranca este dimecres 9 de setembre amb 808.000 alumnes en centres públics i concertats i 83.200 a Núria Moreno.
3: En les negociacions per a acabar amb la vaga docent, suspesa, recordem, però no desconvocada, conselleria i sindicats van arribar a acords, entre ells el de simplificació burocràtica, també parcials, com ara el de la pujada salarial, només amb CESIF i AMPE. Segons Ortí, que ha insistit en la seva obertura al diàleg,

0: aplicarà tot el pla de millores amb o sense consens.
1: Esta consellería tiene palabra y entonces aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales se van a aplicar y se van a llevar adelante, porque nuestro objetivo prioritario es que haya una educación pública de calidad.
0: A la consellera també se li ha preguntat avui pels serveis mínims de la vaga docenta a la fi del curs passat, després que la Fiscalia hagi demanat al Tribunal Superior de Justícia que s'anulen en part aquests serveis mínims. Ortí ha defensat que es va optar per protegir l'alumnat.
1: Lo volveríamos a hacer porque no me parece que fuese lógico que nuestros alumnos y alumnas no hubiesen podido participar de las PAU y que todos los puestos de las universidades hubieran sido cubiertas por alumnos y alumnas de otras comunidades autónomas. Evidentemente, siempre respetando pues, las decisiones que los órganos superiores tomen.
0: El curs 2026-2027 arranca amb 28 nous centres en la comunitat i enguany s'inclouen infantil i primària a la formació en emergències.
2: I avui també han tornat a classe l'alumna de la Universitat Politècnica de València, la d'Alacant i la Jaume I de Castelló. La setmana que ve ho faran a la Universitat de València i a la Miguel Hernández d'Elx. I mentre el govern valencià busca normalitat en este inici de curs escolar, diversos centres de la província de Castelló han acordat suspendre durant el primer trimestre algunes eixides, activitats i projectes com a mesura de pressió davant la falta, diuen, d'avanços en les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: Entre les mesures està la suspensió d'excursions que requerisquen autobusos o altres servicis externs, com la limitació de programes impulsats per la Generalitat. La mesura podria retirar-se si avancen les negociacions. Adrià Serret, de la coordinadora d'Assemblees Docents.
4: S'ha posat en primer trimestre, com si diguem, per estar com vigilants a veure com avancen les negociacions. Un poc de dir, a veure, nosaltres seguim aquí en protesta i fer activitats extraescolars, etc., suposa bastantes hores extra, a vegades sortides fora d'horari, pernoctacions, cosa que encara no tenim un marc jurídic. Això és un poc de mesura de pressió, també.
3: De moment s'han sumat a aquesta iniciativa els EIPs Benadresa, Blasco Ibáñez, Soler i Godes, Cervantes, Bisbe Climent i Sebastián Elcano, però la llista anirà ampliant-se.
2: Per cert, que Compromís anuncia que obrirà un canal web per a replegar denúncies de professors que se senten perseguits per la inspecció educativa.
0: Recorden que el Consell, en la llei d'acompanyament dels pressupostos, ha introduït canvis respecte a les funcions d'aquesta inspecció per a, diu el text normatiu, vetlar per la neutralitat ideològica, supervisant activitats, materials i actes escolars per a evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Això, per a Compromís, vulnera el dret a la llibertat de càtedra. Parlen de policia educativa, el portaveu d'Educació, Gerard Fullana.
5: Ens podran adreçar qualsevol persecució. Esta llei, esta reforma de llei, el que té és una cosa molt greu. El que diu és que s'ha d'obrir un expedient automàticament, d'ofici, sense consultar absolutament res.
0: Nega qualsevol persecució la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, del PP.
1: La inspección educativa lo que hace es inspeccionar la educación. La inspección es un cuerpo independiente. Aquí no se va a perseguir a nadie. La libertad de cátedra está totalmente garantizada para todos los docentes, no para unos pocos.
2: I també en l'àmbit educatiu, el col·lectiu Docents en Lluita reclama explicacions públiques a la Conselleria d'Educació per les condicions en què, diuen, es desenvoluparan les oposicions de mestres de 2026 que afectaran a prop de 15.700 aspirants per a només 1.959 places. Ramon Pérez.
6: Les proves estan convocades per als dies 12 i 19 de setembre, només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Docents en Lluita denuncia, entre altres qüestions, la sobrecàrrega dels tribunals que hauran d'atendre una mitjana de 218 aspirants, més de 5 vegades la xifra de referència de les oposicions de secundària de l'any passat.
2: Canviem d'assumpte. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, manté la seva negativa a que la comunitat acullà part de les menors migrants arribades a Ceuta i que ara han de ser distribuïdes entre les comunitats autònomes. Opina Pérez Llorca que aquesta no pot ser la solució.
7: Yo no creo que solucionar el problema sea generar un problema en otras comunidades autónomas. Eso no es solucionar un problema, eso es repartir el problema. Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y por lo tanto tiene que tener otro trato, ¿no?
2: I amb el nou curs polític iniciat comencen els primers moviments de cara a l'any electoral que viurem en 2027. Avui la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, ha registrat la seva candidatura per a ser la candidata del Partit Socialista a l'Ajuntament de València.
6: Es compromet a ser l'alcaldessa de tots els barris de la capital i es marca com a principals línies la vivenda i el medi ambient.
8: Aplicar la llei de vivenda

0: poner en marcha un proceso de renaturalización de la ciudad que necesita, escuchar a los 87 barrios de esta ciudad. Yo voy a ser la alcaldesa de los 87 barrios de Valencia.
1: María Teresa Pérez, de Podem, ha anunciat també avui que es presentarà en el seu cas a la Generalitat, mentre que a la dreta el president, Juan Fran Pérez Llorca, encara es troba pendent de ser refrendat com a candidat del PP. Ell assegura estar vivint-ho amb tranquil·litat.
2: I la pròxima protesta de les entitats socials que reclamen presó per a Carlos Mazón per la gestió de la Dana d'octubre de 2024 eixirà per primera vegada de la província de València i se celebrarà a Alacant.
1: Sí, la concentració se celebrarà el dissabte 26 de setembre, un mes abans del segon aniversari de la tragèdia i serà davant la casa de la Casa de les Bruixes, que és la seu de la Generalitat a la capital alacantina. Una de les portaveus de les entitats convocants, Beatriu Cardona, explica el motiu d'esta decisió.
3: I es traslladem a Alacant per una raó molt senzilla, que és que l'expresident Carlos Mazón doncs, continua tenint allí una oficina, és la seva oficina com a expresident. Al Parlament Valencià fa poques aparicions, serà que estarà en la seva oficina d'Alacant i com que porta 23 mesos sense donar explicacions, doncs anirem allí a demanar-li-les.
2: I tornem a Castelló perquè l'aeroport trenca el seu sostre i supera per primera vegada els 50.000 passatgers en un sol mes, un rècord que arribarà acompanyat de noves connexions. En 2027 hi haurà més vols a Palma de Mallorca i s'estrenarà una ruta amb Eivissa a Castelló. Juanjo Tobar.
4: El vicepresident i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquestes xifres consoliden el creixement de l'aeroport de Castelló i el seu paper estratègic per a la connectivitat i el desenvolupament econòmic de la província.
5: En definitiva, l'aeroport ja s'ha convertit en un motor econòmic de la província, no només perquè ens du turistes de tot el món, sinó també pel que significa d'activitat industrial associada a la infraestructura. És una aposta decidida.
4: Fins a l'agost, l'aeroport acumula quasi 250.000 passatgers, més d'un 12% que en el mateix període de l'any passat. De cara a l'estiu de 2026, s'ampliarà la ruta a Mallorca i s'iniciarà una nova Eivissa.
2: I Osbeck reclama al govern un canvi de rumb en la gestió del programa de turisme social de l'Imserso i adverteix que diverses destinacions podrien plantejar-se abandonar el programa si continuen les pèrdues. Maite García és la directora executiva de Osbeck.
6: Según nuestros cálculos, necesitamos al menos 35 euros más IVA por persona y día para no operar a pérdidas, frente a una oferta que ronda entre los 26 y los 30 euros. Destinos como Guardamar, Torrevieja, Peñíscola, Calpe o Gandía podrían notar un auténtico efecto desierto si algunos hoteles deciden no renovar su participación. En todos los destinos cada vez son menos los hoteles interesados en participar.
2: En quant a l'oratge, la província de València i el litoral d'Alacant es troben avui dilluns en alerta groga per temperatures altes, mentre que les de Castelló s'espera que baixen. Arribem a les 2. Adeu.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Arrasaron los ultras en Alemania, en la Alta Sajonia, haciendo temblar al país y a toda Europa de paso. Sobrecoge el resultado que hoy se analiza en todo el mundo y que supone que por primera vez desde la Alemania de Hitler, la extrema derecha de Ulrich Siegmund, considerada antidemocrática en Sajonia, tiene posibilidades de gobernar en un land germano. Joven carismático, estrella de TikTok, prorruso, racista, vendedor nato que promete recuperar una Alemania segura, se ha llevado de calle a un electorado descontento con el gobierno federal de la CDU, con las políticas migratorias y con el muro económico invisible que aún hoy divide a los alemanes. Alemania encaja hoy la arrolladora victoria de la extrema derecha que zarandea los cimientos de la CDU del canciller Merz, contra el que los votantes de este pequeño land han direccionado su enfado. La sacudida política de gran calado en Alemania no se le ha escapado al presidente Sánchez, que aprovecha hoy para arrogarse el papel de salvador de punta de lanza frente a gobiernos reaccionarios, el baluarte llamado a completar una tarea mesiánica al que toda Europa mira y dispuesto a seguir 4 años más. Se reinicia el curso escolar, parlamentario, judicial. La vuelta al cole, que será insólita en Ceuta, con la anormalidad de cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles de la ciudad, desbordada por la crisis que no ha resuelto un gobierno ausente y noqueado, sin un plan después de más de un mes. Lejos ya se le ha quedado a Sánchez el relax veraniego de la mareta y la marea judicial adormecida durante el mes de agosto. El desfile de causas en los tribunales, testigos, imputados, con el que terminábamos el curso, ya está aquí de nuevo.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 i arrencant setmana, este dilluns 7 de setembre, els portem moltes coses. Ja saben, reprenem bones costums, avui dilluns reprenem el nostre Onda Trending, que Amira Fernández repeteix temporada, així amb nosaltres, crec que ja la tercera. Amira, bona vesprada, benvinguda, com estàs?
2: Hola, pues aquí os echaba ya de menos,
1: de veritat que sí, sí.
2: Se me hace un poco largo esto.
1: I una temporada que anem a centrar avui en una secció per a comentar pues, els últims temes d'actualitat i un poc claro. Ficar-nos al corrent de tot, no?
2: És que ha habido mucho. Claro, ha habido que mucho. Sí. Hay
1: Andrea
2: que contar.
1: Agut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Piqueres.
4: Què tal? Encantada.
1: Ha hagut molt i ha que ficar-se al dia. Anem a Exacto. parlar de tot un poc i ho farem de seguida, però primer hem d'actualitzar-los pues, un poc la jornada d'avui en quant a notícies i després fem una connexió amb el GMSI. Ara els contem més. Amparo, primer, principals temes d'avui, conta'ns.
4: Bé, pues, educació és entre els principals temes d'avui. La conselleria té objectius i els aplicarà, ja ja o no, ha dit acord amb els sindicats. Ho ha dit la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en l'habitual roda de premsa d'inici de Cuscus, que arrenca, recordem, este dimecres 9 de setembre amb 800.

0: 208.000 alumnes de centres públics i concertats i 83.200 en les negociacions per acabar amb la vaga docent suspesa, no desconvocada. La conselleria i sindicats van arribar a acords puntuals, alguns parcials, però Ortí ha insistit en que la seva obertura al diàleg és total i que s'aplicarà un pla de millores amb o sense ixe consens. Uh-huh. Parlarem més del que ha dit la consellera. Avui sí que han iniciat ja el curs algunes universitats, com la Politècnica de València, la d'Alacant o la Jaume I de Castelló, i la setmana que ve ho farà la de València i la Miguel Hernández d'Elx. Tindrem crítiques també dels docents per este inici de curs escolar, perquè diuen que falta d'avanços en aquestes negociacions en la conselleria i que van a prendre mesures com, per exemple, en Castelló, no fer eixides, no fer activitats i paralitzar alguns projectes. I també Compromís anuncia que obrirà un canal web per a replegar denúncies de professors que se senten perseguits per inspecció educativa. Però parlarem d'altres coses. El president de la Generalitat manté la seva negativa que la comunitat acolliga part de les menors migrants arribades a Ceuta i que ara han de ser distribuïdes entre les comunitats autònomes. Opina Peret Llorca que esta no pot ser la solució. Parlarem de candidats, ja recordem que comencem ja eixa carrera a l'any electoral i amb el nou curs polític ja comença la delegada del govern central en la comunitat Pilar Bernabé ha registrat la seva candidatura per a ser la candidata del Partit Socialista a l'Ajuntament de València. Avui també hem sabut que Maria Teresa Pérez de Podem ha anunciat que concorrerà i es presentarà en el seu cas a la Generalitat, mentre que a la dreta el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, es troba encara pendent, no? No sabem si va ser refrendat o no com a candidat del Partit Popular. Ella assegura que està vivint-ho amb molta tranquil·litat. Parlarem de la manifestació per a demanar la dimissió de Carlos Mazón, presó en este cas de Carlos Mazón, no la dimissió, perdó, per la gestió de la Dana, i serà per primera vegada de la província de València i va celebrar-se en Alacant. I després parlarem de dades molt bones que ha tingut l'aeroport de Castelló, del turisme i de moltes altres coses més, però ho farem després amb Ramon Pérez en la brújula Comunitat Valenciana.
1: Doncs estarem molt atents a les 7:20 de la vesprada. Connectarem, com no, per escoltar tot el que passa a la nostra terra. Gràcies, Amparo.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I fins ara, perquè ara, abans de fer una pausa per a la publicitat, volíem connectar, ja saben, amb un dels punts, amb una de les emissores de la Comunitat Valenciana, ací a Onda Cero, perquè al llarg i ample de la comunitat molts pobles celebren ja les seues festes populars i patronals. Algunes van ser en juliol, altres en agost i altres també sonarà al setembre. I com sona de fons, amb ixa murxeranga del Gemesigui, ens n'anem precisament a Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado. Bona vesprada.
2: En Onda Cero.
3: Hola, Begoña, bona vesprada. Et conte, el 7 i el 8 de setembre hi ha una cita imprescindible marcada en el calendari. El destí, Algemesí, un poble que durant 48 hores s'atura per a convertir-se en l'epicentre de l'emoció, la cultura i la tradició valenciana. Parlar d'Algemesí en aquestes dates és parlar de les festes de la Mare de Déu de la Salut, un tresor únic que fa 15 anys que va ser reconegut per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat. Una celebració on el passat i el present s'abracen a través de la fe, l'art i la participació de tot un poble. Tot arrenca aquesta nit a les 9:15 amb l'emotiva processó de les promeses des de la Basílica de Sant Jaume, que enguany adelanta el seu horari. Demà 8 de setembre, a les 10 del matí, la llum inunda la processoneta del matí des de la capella de la Troballa i ja de vesprada, a les 7:15, arriba el gran colofó amb la processó de volta general. Qui visita el Gemesí aquests dies no assistix a una simple desfilada, assistix a un espectacle que meravella el món sencer. És la rotunditat rítmica dels bastonets, la delicadesa dels arquets, la majestuositat vertical de la muixeranga i la força inconfundible de les dolçaines i els tabals. Un desplegament únic que es completa amb la màgia dels tornejans, les pastoretes, les llauradores o la carxofa. Un llegat viu, els rituals del qual s'han transmès de pares a fills des del segle XIII, que es va trobar la imatge de la Mare de Déu de la Salut. Els seus carrers amaguen les arrels de la nostra història, reminiscències de cultes romans, cristians, musulmans i jueus que es materialitzen en 63 composicions musicals, expressions orals, melodies i una indumentària enlluernadora. Més de 2.000 figurants donen vida a aquest museu viu de la tradició mediterrània en què es convertís durant dos dies la localitat d'Algemesí. El seu regidor de festes, Nacho Silvestre, ens ha assenyalat que tot això permaneix viu gràcies a que passa de generació en generació.
4: Que fem el 15 aniversari de la seva declaració com a patrimoni cultural i material de la humanitat per la UNESCO. Destacar també pues, que Algemesí, un any més, es volca la seva festa, la seva tradició, i que això és molt bonic perquè al final pues, la gent, tant joves com majors, fem que la festa creixi, la festa es mantinga i generació a generació pues, la gent continua ballant i participant de la festa.
3: Així que animar a la població en general de la comunitat valenciana que descobrisca esta festa si encara és que no la coneix.
1: Exactament, que la coneguen si és que encara no l'han coneguda perquè és espectacular. Al igual que el Gemesí, com els deia, moltíssims pobles que estan de festes i que hem d'aprofitar ara estos dies per a gaudir de les tradicions i d'estes festes populars i patronals. Gràcies, Virgínia, per esta cobertura pel que fa a la festa de la Mare de Déu del Gemesí. Anem a fer una pauseta, ja saben, així en Comunitat Valenciana en la Onda fem connexió al llarg de tota la setmana amb els nostres companys i els protagonistes a les emissores, a esta xarxa immensa que tenim d'Onda Cero a la comunitat. Seguirem fent de més. Ara, pel moment, fem una pausa i continuem, que avui encetem de nou Onda Trending.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
5: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
6: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
1: Doncs els deia jo, tercera temporada, que arrenquem en este Comunitat Valenciana en la Onda amb Amira Fernández i el Onda Trending de dilluns, en el que ves un calaix en el que tractem, com el seu nom diu, de temes d'actualitat, del que ha estat passant, del que ens passa a nosaltres mateix, d'allò que es conversa en una tertúlia amb amics o dinant o tal, i que nosaltres donem un poc de llum, perquè hi ha molts temes, Amira, que així hem parlat, que després ens han servit a nivell personal per a dir, no, jo d'això sé, veritat.
8: Hombre.
1: No vos ha donat aquesta sensació?
8: Hombre, claro, sí, i muchos sempre. Temas que hemos lanzado aquí como pioneras.
9: Sí, que después hemos visto por ahí, ¿eh?
8: Exactamente, hemos visto por ahí. O sea, yo ahora estaba viendo también que estaban hablando mucho de esos temas que hemos hablado nosotras desde hace mucho tiempo.
1: Sí.
8: Porque esto está en la tendencia, entonces, claro.
1: O avanzarse en la tendencia.
9: Claro, exactamente, claro, está en la vanguardia.
8: Dilo, pero... Claro, la cosa es que eso significa que somos un poquito esclavas de las redes sociales, por desgracia, porque para traer estos temas aquí y saber lo que se va a comentar, pues lo que decías tú, Begoña, entre amigos, amigas, en una cena, en una comida, o que al menos cuando se cuente te suene un poco, ¿no? Que no te pille de nuevas.
1: Sí. Doncs en eixes estarem aquesta temporada repetint. Però què tal l'estiu, Amira? Com ha anat?
8: Pues yo mi verano muy tranquilo, ¿vale? Yo no he hecho nada, he estado en casa descansando. No, bueno, he visto mucha película, muy buen cine, elegido este verano para ver. Y la verdad es que viendo un poco lo que yo no he hecho nada, que también te digo, la gente me ha metido un poco de presión. No sé si os pasa, que lo comentábamos el otro día. Yo he dicho en el trabajo al volver que no me he ido a ningún sitio y me han dicho, ahora no te has ido a ningún sitio con lo que tú eres, tal. Y yo digo, oye, pero que yo no tengo que satisfacer tu expectativa de que esperes de mí un viaje al año brutal, ¿no?
1: Sí, sí.
8: Entonces eso a mí me ha puesto un poco en alerta de decir, ¿cómo será para la gente joven recibir este tipo de comentarios?
1: Claro,
8: ¿no?
1: Sí, nosotros l'altre dia de que al final publiquem un viatge a les xarxes socials i ja tens que mantindre aquest estatus, no? De un viatge al mes, un viatge tal, i no té per què, no podem estar lligats a les xarxes socials, viatges i buic, i si no, no vull, com t'ha passat a tu aquest estiu, que no s'ha anat a cap lloc, però la gent ja està preguntant, ai, no has anat a
9: algo
1: cap
9: li ha passat,
1: lloc?
9: Algo li ha passat,
8: algo ha passat.
9: Jo, igual ho has fet, però no ho has publicat, també.
8: Claro, exactament. Oye, és es que... Muy bien. La cosa és es que leyendo un poco sobre otro concepto de no hacer nada y quedarte en casa en tus vacaciones, resulta que hay una palabra para esto, que no sé si la habréis escuchado, que es sleepcation. Sleep de dormir, cation de vacaciones, de vacation. Entonces tú juntas todo y eso significa que es unas vacaciones de descanso, de autocuidado, de... pues eso, a lo mejor unas vacaciones más locales, de incluso elegir turismo local, o irte a ver museos, aprovechar todo eso que no haces durante el año. Y esto pues tiene sleepcation, que es pues

0: descanso.
1: Que sí, que sí, en esta secció li fiquem nom a tot, sí, però sí, és perquè la societat...
2: Sí, clar,
1: les si no, no ens inventem nosaltres res. Noms.
2: Que per a mi són les millors aquestes, les sleepcation. És que...
1: Sí.
2: Si no, estressar-te viatjant no té cap sentit.
1: Sí,
2: no?
0: Claro.
2: Sí.
1: Més no. Econòmic,
2: és que al final...
1: segur. Sí, sí.
0: No, no, totalment. I además, bueno, vosotros no sé què habéis hecho. Yo un poco a ti te he visto en redes. Uh-huh. Andrea, tú eres más misteriosa.
2: Mira, no.
0: Eres más misteriosa. ¿Qué has hecho?
2: Sí, jo, el mateix de sempre, un poc de tot, un poc d'ací d'allà, un poc d'algun viatge, alguna escapadeta per uh-huh. Espanya, uh-huh. Un poc de poble, un poc de platja, muntanya,
0: muy
2: i
0: bien.
2: Descansar, molt de sleepcation
1: que he tingut.
2: Que sí, sí, sí, no m'he estressat gens,
0: oye,
2: sí, però gens, bien. I el FOMO ben controlat.
0: Oye, muy bien, muy bien. No, claro, yo...
2: És que si no, no descanses tampoc.
0: Sí. No, no.
2: Això però molt, molt guai, molt guai, molt bones vacances, eh?
0: Mm, que sí, bien, sí, sí, sí. Oye, pues m'alegro.
2: Miquel, les piles carregadíssimes.
0: Yo la verdad sí, es que sí. Se me hacía muy duro no poder venir a contar cosas porque estaban pasando muchas cosas estos meses.
1: ¿Qué ha pasado este estío que habéis vingut a contar así?
0: Pues mira, lo de cenar a la fresca.
1: Sí, no, güey, això podem dir que és recent, que va ser el dissabte de nit,
0: claro.
1: Podem contar-ho, no? I de fet sí. Ho hem contat en el programa local, que és que els veïns del Cabanyal
2: sí.
1: I de tota la costa més valenciana s'han reunit, el dissabte es reuniren a sopar a la fresca davant de pues, certes queixes de que el sopar a la fresca habitual estava ocupant espai públic en el qual els turistes, no, reivindiquem que és el nostre espai.
0: Claro. I que, a més, és superbonito.
1: Si els turistes es volen unir, amb tot el respecte, que s'unisquen, però això sí, és una tradició... Ja.
2: Que s'ha fet
1: jo diria ancestral, que s'ha
2: exactament.
1: Fet en els pobles, sopar a la fresca, o lo típic d'acabar de sopar i aixir un rato a la fresca,
0: claro.
1: És molt nostre.
0: I que no se pierda nunca. Que no se pierda nunca, porque cuando tú te vas a sitios así más auténticos, como Nápoles, por ejemplo,
1: sí.
0: Tú a quien estás mirando es a la típica nonna italiana sí. Recogiendo la casa o tendiendo ahí en el balcón y te gusta ese tipo de... Que a sí. Ver, un poco... Es, también esto es una crítica últimamente en redes sociales, ¿no? Lo de romantizar a lo mejor la vida local como si fuera un privilegio. Pero oye, es que no se tiene que perder.
1: No,
0: por, mucho por mucho turista que venga uh-huh. A nuestra ciudad. Uh-huh. Que de hecho yo ayer vi que ya nos ha llegado hasta el tuk-tuk este.
1: Sí, jo vaig veure una vegada un
0: ai, Déu meu,
1: pel carrer flipé. Colón.
0: Sí, ayer iba por Mercado Colón, el tuk-tuk.
1: Jo crec que això s'haurà de tenir regular.
2: Sí,
1: bueno, ara perquè ja acaba l'estiu i tal vegada hi ha menys, però sí, cada, sí claro. Cada vegada hi ha... No, hi ha que regular això perquè...
0: És molt fuerte, no, sí, és molt fuerte. Luego, otra cosita que ha pasado, la estética de viajar al norte. Que está
1: sí?
0: Ha sido bastante potente
1: entre el norte,
0: Se ha ido al norte.
2: Sí, siempre me ha agradat, Yo siempre sí, me he anticipado, porque yo siempre vaig al fresquet.
0: Mira, yo llevo desde 2018 primer verano que no he ido al norte y doy gracias porque estaba todo el mundo ahí.
1: Ja, però no creieu que això és precisament per això, perquè si hem tingut un estiu de calor,
2: és que no s'ha pogut estar
1: exagerada. Yeah. I jo entenc que la gent que estem així busquem un poc ja frescoreta
0: no, sí, claro.
1: Que no tenim.
0: El problema no és ese, el problema és influencers
1: això sí.
0: De en el norte puedes ir a correr a la una del mediodía en el
2: mira,
0: norte abres
2: sí,
0: la ventana y huele a hierba en el norte digo a ver en agosto todo es divino vete a Galicia en diciembre y ya verás cómo quieres volverte
2: sí.
0: A Valencia
2: ajá.
0: Porque es vamos triste que te sí. Llueva a todas horas pero claro entonces era un poco la crítica a influencers que hablaban de es que en el norte me puedo poner mi sudadera es que yo sí. no podía más
2: a y la una del mediodía te la ficarás
0: sí, sí. Y esto ha sido un tema que hubiera sí. Dado mucho
1: es verdad que hi ha hagut un repunt de gent a l'abast de cadascú, almenys al meu voltant, de gent que ha decidit anar-se'n al nord a vacacionar almenys una setmaneta fugint de la calor que teníem així, Totalment,
2: curiosament,
1: justificat.
2: És gent
1: però...
2: que segurament se podrà permetre sense cap problema aire condicionat al seu pis o a sa
1: sí,
2: casa.
1: Sí,
2: no?
1: Però, jo, però clar, precisament és però... per això, per eixir un poc de casa. És que així
2: claro.
1: Hem tingut nits
0: no.
1: De
0: Julio
1: no poder
0: ha sido horrible. Jo crec que ha sido el per verano que
1: Julio.
0: Recuerdo.
1: Sí, jo crec que
0: Julio ha sido muy, muy
1: Y encara no s'ha acabat.
0: No, no, ha vuelto el poniente ayer. Sí. Fue terrible. No, no. O sea, sí. ya
1: pareix
0: estamos
1: que...
0: hablando del tiempo nosotras
1: no,
0: aquí.
1: No, per exemple, demà si a València marca 36 graus de màxima.
2: Wow.
1: Però ja és veritat que dimecres i dijous baixen una miqueta 28-26, que ja és una cosa més normal.
0: Claro.
1: Si en setembre, pues no. És normal que ja es haga pues, algun poc de pluja, un poc de tal, però...
0: Uh-huh. Exacto.
1: Pero
0: y luego la otra cosa que ha sido tema y que, bueno, tampoco hace mucho la caída de los los influencers, la caída de los influencers, que por fin, porque sueltan cada barbaridad. Yo no me sé el nombre de ninguna, entonces no sé quiénes son, o de ninguno.
1: No cal, tampoco no cal.
0: Pero lo de no, es que la gente normal tiene 2 meses de vacaciones, y dicen cada barbaridad con el eclipse. Yo creo que como que se han puesto más expuestos. Sí, y sí. Igual

0: Esto promete, mano.
1: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
0: Buena compra, mano.
1: A ver, puede.
2: ¡Va!
0: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
1: ¡Venga!
3: El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al col·le després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
4: Sueca, la terra de l'arròs. De l'11 al 13 de setembre, vine a Sueca, a Fira Arròs. Una fira típica on provar els arrossos que han fet història. Paella valenciana, arròs al forn, del senyoret i d'altres que són autèntiques creacions i innovacions. I també provaràs una gran varietat de productes tradicionals. Fira Arròs, al passeig de l'estació, amb música en directe, animació i diverses activitats. I el diumenge 13, 65 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Passat que ens honra, futur que se inspira. Ayuntamiento de Sueca.
5: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
6: Da igual que en el campo seas tú y el balón, que el resultado del partido solo dependa de ti. O que la carrera termine cuando lo hagas tú. Porque hasta en el deporte más individual, nunca se juega solo mientras haya afición. El deporte no siempre se disputa en equipo, pero sí se disfruta en grupo todos los fines de semana en Radio Estadio con Edu García. Y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: Punt per a tornar a classe, part de l'estudiantat universitari ja ho ha fet avui, mentre que col·legis i instituts reprendran la rutina dimecres. Conselleria d'Educació assegura tindre-ho tot preparat i oberta al diàleg amb el professorat, que ara adverteix de la possible cancel·lació d'algunes activitats com a mesura de pressió, per exemple, les excursions amb l'alumnat. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. La Generalitat manté el seu no a acollir menors migrants de Ceuta. Als esports, la ressaca encara deixa vesprada d'ahir de protestes a Mestalla i a l'oratge calor, amb les hores en principi comptades, això sí. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. La Conselleria d'Educació té uns objectius i els aplicarà i hi haja acord amb els sindicats o no. Ho ha dit avui així la consellera Carmen Ortí a l'habitual roda de premsa d'inici de curs, un curs que arrenca este mateix dimecres, 9 de setembre, i ho farà amb més de 800.000 alumnes a centres públics i concertats de tota la Comunitat Valenciana i 83.200. Núria Moreno.
1: En les negociacions per acabar amb la vaga docent, suspesa, recordem, però no desconvocada, Conselleria i sindicats van arribar a alguns acords, entre ells el de simplificació burocràtica i alguns parcials, com ara el de la pujada salarial, només amb CESIF i AMPE. Segons Ortí, que ha insistit en la seva obertura al diàleg, s'aplicarà el pla de millores amb o sense consens.
2: Esta conselleria tiene palabra y entonces aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que, si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante, porque nuestro objetivo prioritario es que haya una educación pública de calidad.
1: A la consellera també se li ha preguntat avui pels serveis mínims de la vaga docent a la fi del curs passat, després que la Fiscalia hagi demanat al Tribunal Superior de Justícia que s'anulen en part aquests serveis mínims. Ortí ha defensat que es va optar per protegir l'alumnat.
2: Lo volveríamos a hacer porque no me parece que fuese lógico que nuestros alumnos y alumnas no hubiesen podido participar de las PAU y que todos los puestos de las universidades hubieran sido cubiertas por alumnos y alumnas de otras comunidades autónomas. Evidentemente, siempre respetando pues las decisiones que los órganos superiores tomen.
1: El curs 2026-2027 arranca amb 28 nous centres en la Comunitat Valenciana i enguany s'inclou en infantil i primària la formació en emergències.
0: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita ara, en apenes uns minuts, a les 7:30, les instal·lacions del nou col·legi El Gavato, a Almoradí, al Baix Segura. I al nord, diversos centres educatius de Castelló han acordat ara suspendre, durant este primer trimestre, algunes eixides, activitats i projectes com a mesura de pressió davant la falta d'avanços que, segons denuncien, estan protagonitzant eixes negociacions amb la Conselleria d'Educació. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: Entre les mesures està la suspensió d'excursions que requerisquen autobusos o altres servicis externs, com la limitació de programes impulsats per la Generalitat. La mesura podria retirar-se si avancen les negociacions. Adrià Serret, de la coordinadora d'Assemblees Docents.
4: S'ha posat en primer trimestre, com si diguem, per estar com vigilants a veure com avancen les negociacions. Un poc de dir, a veure, nosaltres seguim aquí en protesta i fer activitats extraescolars, etc., suposa bastantes hores extra, a vegades sortides fora d'horari, pernoctacions, cosa que encara no tenim un marc jurídic. Això és un poc de mesura de pressió, també.
3: De moment s'han sumat a esta iniciativa els EIPs Benadresa, Blasco Ibáñez, Soler i Godes, Cervantes, Bisbe Climent i Sebastián Elcano, però la llista anirà ampliant-se.
0: Avui dilluns ha tornat a classe l'alumnat de la Universitat Politècnica de València, la d'Alacant i la Jaume I de Castelló. La setmana que ve ho faran a la Universitat de València i a la Miguel Hernández d'Elx. Mario Tercero és el coordinador del Sindicat d'Estudiants del País Valencià. Mario, bona vesprada.
5: Hola, buenas.
0: Com es presenta el curs acadèmic? Mario, quins reptes tenim per davant des del vostre punt de vista?
5: Bueno, pues la verdad es que empezamos un nuevo curso y tenemos muchas cosas por delante que han quedado pendientes del anterior, ¿no? Yo creo que lo más evidente es que no podemos olvidar cómo ha terminado el anterior curso, una huelga indefinida que ha protagonizado el profesorado, es evidente que de enseñanzas medias, de secundaria, de infantil y de primaria, pero donde ha habido una asignatura pendiente, podemos decir, que es la implicación.

0: este mes de setembre, que serà el dissabte 26 i que per primera vegada serà fora de València i de la seva àrea metropolitana. L'organització traslladarà la protesta fins a Alacant. Serà davant la Casa de les Bruixes, a Doctor Gadea, que és la seu de la Generalitat allí. Beatriu Cardona, que és una de les portaveus, explica el motiu d'esta decisió.
1: I ens traslladem a Alacant per una raó molt senzilla, que és que l'expresident Carlos Mazón doncs, continua tenint allí una oficina, és la seva oficina com a expresident. Al Parlament Valencià fa poques aparicions, serà que estarà en la seva oficina d'Alacant i com que porta 23 mesos sense donar explicacions, doncs anirem allí a demanar-li-les.
0: El sindicat UGT ha denunciat davant la Inspecció de Treball que el Consorci Provincial de Bombers de València està incomplint l'acord sobre mínims de plantilla que ha entrat en vigor enguany. La formació critica que s'està retallant la capacitat de resposta davant emergències dels professionals que conformen ixe Consorci de Bombers. Helios Martín n'és el delegat d'UGT.
2: Se acordó que se incrementarían dos bomberos más por parque principal. El 15 de agosto fue cuando incrementaron estos dos bomberos. En algunos de los parques se han dejado dos fuera, que uno de ellos es el parque de Torrente, que es que encima es el parque que más servicios tiene. Ahora han tomado la decisión que este incremento de personal atienda la campaña forestal, por lo que en los meses del año que más faena tenemos, seguiremos dando una respuesta de hace 40 años.
0: Obrim ara pàgina econòmica perquè la Unió Llauradora adverteix que la caiguda del preu de l'oli amenaça la rendibilitat de l'olivar valencià abans fins i tot de començar la recol·lecció. L'Organització Agrària Valenciana reclama així major control de les importacions i transparència al mercat. Enric Simó, a qui sentim, és el responsable del sector de l'oli de la Unió Llauradora.
3: No entenem que sense tindre a foros definitius se produïsca eixa baixada. Si a tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat. Per tant, defendre l'oli d'oliva no és només promocionar la seva qualitat, també és garantir el preu recebut pel productor.
0: També de la crònica econòmica, la patronal hotelera valenciana Osbec insisteix a reclamar una vegada més al govern central un canvi de rumb en la gestió del programa de turisme Inserso i adverteix que diverses destinacions del nostre territori podrien plantejar-se directament abandonar el programa si continuen les pèrdues actuals que denuncia Osbec. La seva directora executiva és Maite García.
4: Según nuestros cálculos, necesitamos al menos 35 euros más IVA por persona y día para no operar a pérdidas, frente a una oferta que ronda entre los 26 y los 30 euros. Destinos como Guardamar, Torrevieja, Peñíscola, Calpe o Gandía podrían notar un auténtico efecto desierto si algunos hoteles deciden no renovar su participación. En todos los destinos cada vez son menos los hoteles interesados en participar.
0: I l'aeroport de Castelló ha trencat el seu sostre, supera per primera vegada els 50.000 passatgers en un sol mes. Juanjo Tovar.
5: El vicepresident i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquestes xifres consoliden el creixement de l'aeroport de Castelló i el seu paper estratègic per a la connectivitat i el desenvolupament econòmic de la província.
6: En definitiva, l'aeroport ja s'ha convertit en un motor econòmic de la província, no només perquè ens du turistes de tot el món, sinó també pel que significa d'activitat industrial associada a la infraestructura. És una aposta decidida.
5: Fins a l'agost, l'aeroport acumula quasi 250.000 passatgers, més d'un 12% que en el mateix període de l'any passat. De cara a l'estiu de 2026, s'ampliarà la ruta a Mallorca i s'iniciarà una nova Eivissa.
0: I Socorb ha viscut avui dilluns la primera entrada de bous i de cavalls d'enguany. Crònica esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I en portada, la derrota, per dir-ho suaument, l'enèsima derrota del València este cap de setmana.
7: Sí, i el futur de Carlos Corberán, que ja no està tan clar després de la contundent derrota d'ahir davant el Futbol Club Barcelona. El València li planteja els tres pròxims partits, el de divendres que ve davant el Sevilla, el de dimarts següent davant de l'Alavés i el posterior davant de la Reial Societat, com una espècie d'ultimàtum. Veurem què passa amb el futur de Carlos Corberán. Pel que fa a l'esportiu, com està el dia que ve? Víctor Llu, bona vesprada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs estem pendents de les proves, l'han fet en el dia d'avui i demà les van a completar, però en principi podria tindre una lesió muscular important al abductor que tindria apartat dels terrenys del xoc al voltant de 4 o 5 setmanes.
7: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal ja està a Dortmund, on demà començarà la Lliga de Campions. Víctor Fran, bona vesprada.
9: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'expedició del Villarreal ha aterrat ja en Dortmund, on en els propers minuts començarà la roda de premsa prèvia al partit del tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez. La expedició grogueta, que ha viatjat amb les baixes de Juan Foyth i de Carlos Romero, principal absències en el conjunt groguer de cara al partit demà en el Signal i Duna Park, on el Villarreal tractarà de netejar la imatge d'aquest mal inici de temporada en Lliga.
7: Gràcies, Víctor. I avui tenim futbol perquè l'Elx juga davant la Reial Societat. Felipe Canals, bona vesprada.
10: Buenas tardes. A las 9:30 en el Martínez Valero, el Elche cierra la cuarta jornada contra la Real Sociedad en busca de su primera victoria del curso, con la única baja de Yago de Santiago, y en un partido muy especial para el Martínez Valero porque mañana va a cumplir 50 años desde su inauguración. Así que el club ilicitano ha preparado una serie de acciones que se van a llevar a cabo en los prolegómenos del encuentro ante el cuadro Churiurdin.
7: Gracias, Felipe. Y l'Hércules no acaba de arrancar. David Esteve, buena esprada.
11: Buena esprada. Preocupación en el Hércules después de haber arrancado de forma pésima la temporada. Dos derrotas consecutivas, los dos partidos como local. Perdió la primera jornada frente al Real Murcia y ayer 0-2 ante el Atlético madrileño. Primeros cánticos y protestas de la afición del Hércules, que no ha tenido paciencia en este proyecto de Beto Compán, que deja al conjunto alicantino de forma momentánea en la última posición.
7: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon, pendents del futur de Carlos Corberán al València.
0: Efectivament, i d'aquest partit també de l'Elx contra la Real Societat. Gràcies, Edu, i fins demà.
7: Adeu, Ramon.
0: 40 graus de màxima, 40 avui a Xàtiva, a Ontinyent i a Albaida. Avui dilluns i demà dimarts seran jornades caloroses de ple estiu a tot el territori, sense excepció, encara que els models coincideixen a apuntar que a partir de dimecres viurem una destacada baixada de les temperatures. Els termòmetres podrien baixar de sobte fins a 10 graus, encara que fins aleshores, fins dimecres, la calor resisteix i continuarà resistint, com dèiem, fins dimecres. Així està la Comunitat Valenciana a 7 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip, així a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: Onda Cero, La Ribera.
14: Festes de la Mare de Déu de la Salut, Algemesí, 7 i 8 de setembre. Viu les danses ancestrals dels valencians en Algemesí, una festa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L'Ajuntament d'Algemesí, al costat de la festa.
15: Se utiliza la expresión salvarse por los pelos cuando alguien se libra por poco de algún tipo de situación difícil que conlleva cierto peligro. El origen de este dicho se remonta a 1809, cuando José Bonaparte, hermano de Napoleón, al ocupar el trono en España, implantó una ley que obligaba a los marineros a cortarse el pelo. La orden provocó protestas, quejas por escrito por parte de los artilleros de la Marina, en la que explicaban la utilidad que para el gremio de los marineros tenía el llevar el pelo largo. Y es que en caso de caída al mar, que por entonces era bastante frecuente, el pelo largo servía además de para divisar a la víctima, para que se le pudiese agarrar mejor, para devolverlo al barco, salvándole así la vida. Pudo ser una explicación exagerada, pero funcionó la queja y Bonaparte retiró la polémica ley.
16: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Onda Cero La Ribera, 106.0.

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Què tal? Bona vesprada. Siguem benvinguts a este espai que ens porta fins a les 9 de la nit per a repassar tota l'actualitat de l'esport a la Comunitat Valenciana amb la ressaca del que va succeir ahir a l'estadi de Mestalla, que a més ens deixa un lesionat pendents del partit que juga l'Elche en poc més de 30 minuts i també del desplaçament del Villarreal per al seu debut en la Champions. De fet, la primera parada anem a fer-la amb els companys de Castelló perquè el Villarreal ja ha encetat el seu viatge per al debut en la Champions. Víctor Frank, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Ja tenim el Villarreal a Dortmund preparat per a l'inici demà.

0: te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
1: ganamos todos.
0: Ganamos todos.
2: Fins així, l'actualitat esportiva en la comunitat valenciana. Es queden amb la brújula Marta García. Ayer, més esports a partir de les 11 i mitja en el Radio Estadio Noche amb Edu Pidal. En esta sintonia tornem demà. Continuen escoltant la ràdio. Seguim.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: De Onda Cero. Llevo casi un año con la Onda Viajera.
4: Esta semana Onda Viajera viaja hasta Mallorca para descubrir la Serra de Tramuntana, un tesoro natural y paisajístico patrimonio de la humanidad. El sábado 12, a partir de las 12 del mediodía, Onda Viajera desde el Santuario de Lluc, en el municipio de Escorca, con Carles Lamelo. Gracias al Consell de Mallorca y a la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. Con la colaboración del Consorcio Serra de Tramuntana y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
5: El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al col·le després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
6: Hay cosas que uno prefiere no escuchar, como, lo siento, no lo cubre la garantía. O, solo atendemos con cita previa.
5: Tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.